0: Viva Veu. Són les 7. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2027-2029, el primer pas per aprovar els nous pressupostos de l'Estat. La votació no ha tirat endavant amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, crítics amb el marge de dèficit previst per les comunitats. El govern espanyol preveu portar-los de nou a votació abans que acabi el mes de juliol. I encara amb el Congrés, la votació del decret llei que destina 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027 per reforçar l'atenció de les persones ha quedat convalidat per les persones dependents. D'aquests recursos, prop de 600 milions aniran a Catalunya. La cambra també ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La norma permetrà combinar prestacions, com ara el centre de dia i teleassistència, farà que la teleassistència sigui un dret universal i preveu ajudes per instal·lar rampes i ascensors en edificis. I encara en política, Espanya vol que la Unió Europea acordi un únic candidat per dirigir la FAO, l'Organització de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El govern espanyol proposa el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per les eleccions del juny del 27, però de moment no hi ha consens entre els 27 països. Itàlia i Irlanda ja han presentat candidats propis i Espanya vol evitar que el vot europeu quedi dividit. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia, després que un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons els trobessin. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I en esports, Espanya ja és a la final del Mundial després de guanyar França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal, de penal i de Pedro Porro. Avui es juga l'altra final, l'altra semifinal, entre Anglaterra i Argentina. Qui guanyi es veurà les cares amb Espanya a la final del Mundial. Serà el proper diumenge 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui arribarem al pic d'aquesta nova onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara accentuarà més la calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

Ràdio Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben en el nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat, a primera hora d'avui, l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit ja ha treballat una vintena de dotacions, a més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sol, una informació clau per, a l'hora de millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. I matí complicat a la xarxa viària. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. A la B10, a la Ronda Litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de cua en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Corol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. I a Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga

0: convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 5 a 2 quarts de 9 del vespre, i el 33% la resta del dia. En política, el Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària, el primer pas per als nous pressupostos de l'Estat. La votació n'ha tirat endavant pels vots en contra del PP, Vox i Junts, i el govern espanyol preveu tornar-la a portar al Congrés abans que acabi el mes. En canvi, el que sí s'ha aprovat és el decret per reforçar l'atenció de les persones dependents, amb 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027. Prop de 600 milions aniran a Catalunya. La reforma també farà universal la teleassistència i permetrà combinar prestacions com ara el centre de dia i l'ajut a domicili. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens van tornar. La hipòtesi es situa en un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: capital del món.
1: Avui és dimarts 14 de juliol de 2026.
0: I avui tornem a tenir obert per vacances! Que no heu escoltat el primer programa? Que no ens seguiu a les xarxes? Quina vergonya! Ens trobareu a Instagram amb el nom Obert Vacances.
1: I també a la ràdio, al 90.7 FM, cada matí de 9 a 11. Iu! Així que benvingudes totes al 628è Infopodcast Cardedeu. Perdona, aquesta frase és meva.
0: Comencem, Susanna. Què ens has d'explicar avui?
1: Doncs mira, que és el Dia Internacional de les Persones No Binàries i també és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria.
0: Iu!
1: També Santa Adela, i tal dia com avui, però de 1989...
0: L'Enric tenia un any.
1: ...presentava l'informatiu amb Pep Vilà i ens explicava que s'estaven fent obres per remodelar la façana de l'església. I tu amb un anyet. Va, i acabem dient buscar aigua de juliol, cap pagès la vol.
0: Un anyet i mig, eh? Oh, sí, sí. Ja, perquè ara aixafa els camps, no va bé ara l'aigua. Bé, una mica... Jo l'agrairia, eh? Però...
1: Pels incendis aniria molt bé.
0: Sí. Va, comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Cardedeu a través del Museu Arxiu Tomàs Balvell i Casal de Cultura Doctor Lleu d'Orella ha formalitzat un nou conveni de col·laboració amb les propietàries de la casa Golferics i Alqueria Cule... Caramba, és que m'ho carden difícil, eh?
1: Cloèlia.
0: I Alqueria Cloèlia, per impulsar en definitiva i donar a conèixer el patrimoni modernista i noucentista de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall aquí a la vila, a Cardedeu. Aquest conveni té com a objectiu promoure la sensibilització vers el patrimoni cultural i arquitectònic de Cardedeu, a més de col·laborar amb activitats conjuntes entorn al modernisme i al noucentisme.
1: Col·laborar, molt
0: Morales.
1: Bé. Va, i passem ara a parlar del temps.
0: Iu!
1: A veure si no ens fregim.
0: Tot i que venim d'una de les pitjors nits de la temporada, sí, sabem que ha estat una nit horrible, avui de dia serà l'última treva que tindrem abans d'una remuntada de les temperatures que es preveu dura, forta, llarga i temperatures que es preveu dura, forta, llarga i extrema, com una pel·li porno. Aprofiteu mainada, aprofiteu perquè el que ve no té nom.
1: A veure, què vol dir això de la pel·li porno? Dura, forta, llarga i extrema. Va, parlem ara de coses més serioses. Parlem de l'horta. Mi vecino y su pepino.
2: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
0: Maria! Poseu aigua als ocells, als ocellets, alçada i a l'ombra. I sobretot aneu-la reposant com a mínim un cop al dia. Els ocells silvestres.

0: crances ho passaran realment malament, així que, ja que els hi han destrossat el seu hàbitat, com a mínim ajudem-los en moments com aquests.
1: Ja que els hi han destrossat el seu hàbitat.
0: Home.
1: Pobret.
0: Home, si vivim en un lloc vol dir que aquí hi havia arbres.
1: O no.
0: O aigumoll, o pastures. Sí, com sigui, era l'hàbitat dels ocells silvestres. Hi ha molts ocells que anien arran de terra.
1: Molt bé. Va, i passem ara al porta a porta. I avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I de farmàcies de guàrdia,
0: doncs... I evidentment doncs, sempre es deixa el clink, clink, clink, clink.
1: El vidre comercial dels dimarts. Iu. Però és que els comerços ja ho saben que han de treure el vidre. S'ho saben de memòria.
0: I els altres no? Estic dient tonta a la gent que ha de baixar les altres coses?
1: Estic dient tonta. Estic dient que els comerços han de treure el vidre comercial un cop a la setmana. Els altres hem de treure això. Cada dia és una cosa diferent. Et pots embolicar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Va. Va,
1: Palau, Gatell, Estalvi.
0: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I començarem avui amb Vespres de Juliol, dansa i música. Aleta. Serà de 8 a 9.
1: Molt bé, i on, Enric?
0: Amb la companyia Marc Fernández. Dansa i música en viu. Serà en uns 40 minuts per tots els públics i pensat per a més de 5 anys. Per tant, no és per tots els públics, senyors. De 0-4 us faran fotre. Serà el pati de l'Escola de les Aigües.
1: I ja no tenim res més?
0: La calor ens afecta.
1: Molt bé, va, i amb això...
0: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
1: Salut i poble, consumir de proximitat i feu-vos sòcies.
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xofogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan a nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i contingut d'aigua del sol. Una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara al Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i l'interior de Girona. En mobilitat, trànsit complicat aquest matí, sobretot a la AP7 i a l'àrea de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident amb un carril tallat. També hi ha retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Santa Perpètua. Més al sud també hi ha cues entre l'Ametlla de Mar i el Perelló per un accident. A la B10, la Ronda Litoral, hi ha fins a 8 quilòmetres de retenció en sentit Nus de Llobregat per un accident amb un carril tallat. També hi ha afectacions a la A2 a Cervera i a Castellbisbal per avaries. I continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. A Rodalies, avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hores punta, de 6 del matí a 2:15 del matí i de les 5 del matí de les 5 de la tarda a 8:45 del vespre, el 33% la resta del dia. I a Rodalies també la R13, la R14 i la RT1 registren retards que poden superar la mitja hora per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. Les mateixes línies ja van tenir retards aquest dimarts per un mateix problema en el mateix punt. A més, la R4 acumula uns 20 minuts de demora per un accident a Castellbisbal. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema, Welcome to my life, del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, que pels anys 20 a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, el teníeu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De fet, va ser en aquest indret, i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo!
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de l'infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no? Ni massa planer. Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí, sí, sí, sí. Sempre les... anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries i en el Reel, comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
2: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
2: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa a tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran vaja un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època. És el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Seït Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, continua el col·labrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: vaja
0: qual.
1: Per Déu.
0: No passa bueno. Res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Què li passa? Que
1: Truffaut,
0: que
1: si ens posem molt d'allò. Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una 20ena de dotacions amb més d'un 100 d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Tera Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1:00 PM i al voltant de les 2:00 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president Andreu Viladegut va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a darrers de campanya o a l'últim temps de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista, però de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies, l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això amb la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap a propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants totes.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya d'UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta.
0: Temperatura?
1: Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada, qual al final els estem acostumant a una situació
1: sí,
0: que no és massa...
1: Malauradament sí. Ja m'he acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, a aquestes organitzacions, i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat, de com adaptar-se a doncs, aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació de les activitats que gestionen persones vulnerables, ens refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava de primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessa en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol, ens queda molt episodi doncs, per endavant, i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant en els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toquen alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que en termes purament tècnico-científics es denomina una calor, perquè una calor són 3 dies consecutius. No cal que arribem a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu, és a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa, en aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem, una informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també, com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques en les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des d'UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I avui estrenem un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement Social i Solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Clavé de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hacking Deia i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Jatakendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Jatakendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades, moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Jatakendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericord Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència, on es fa tota una formació professional i d'autonomia per a les persones, on aprenen a ser autònomes en

0: la Therese i en Gregoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar, doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats, i ser autònoms. I llavors, ara mateix, estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Gregoire i la Therese tenen una formació de forners, que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
1: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
0: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero, i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altre Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí i Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors, diguem que és una campanya que hem aconseguit que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
1: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
0: I animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Merci.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
4: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
5: Molt bon dia.
4: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també els agents o els factors que ens envolten?
5: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025, i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar

0: En pedagogía, para entender la LGTBI-fobia como una problemática que es social, como una problemática que es estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
1: Mm-hmm. Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres. Tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
0: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Perquè aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidència, sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació o a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
1: Mm-hmm. Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
0: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i per tant la persona si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix ho demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser doncs una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la LGTBI-fòbia necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un dels altres serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
1: Mm-hmm. L'informe on apuntàveu doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI, perquè al final segurament anys enrere el que passava a les xarxes doncs era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
0: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre, i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etcètera, etcètera, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etcètera, etcètera. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenir aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre la pràctica discriminatòria, segur.
1: Clar, però Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
0: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com, bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment, quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió, estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser altres col·lectius, així podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli, que és el que passa. Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també de dir-ho d'algunes forces progressistes en determinats llocs, que és el que passa. Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et poden trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen en aquest, sobretot en la joventut, no?, que poden finalment legitimar de dir, bueno, pues jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria dient alguna racistada, exercint algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
1: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
0: Tenim el marc legal, tenim les eines legals, i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3 de 2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat, no? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11 de 2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora, està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això es necessiten més recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no? Les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
1: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Mm-hmm. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i què caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
0: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir, no, pues jo no te trato com a mujer, perquè tu no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes, per posar-te un exemple. Aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
1: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
0: I és totalment heterogènia, a vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas de fer any a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat doncs en el masclisme, en el racisme, la heterofòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu doncs, aquest reflex de la societat. No?
1: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
0: Importantíssim, està bé que no és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser el Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no una cosa de temes individuals. Si hem parlat al principi que l'heterofòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Christian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa.
5: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: obert per vacances.
1: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i totes gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no, com en coneixes, Cúria.
0: Aquesta cançó, no l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com molt estiuenc, no? Recull molt el rotllete d'estiu, digues.
1: Absolutament, amb aquesta cançó Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. Aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar, és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant jo crec que això és un planàs.
0: Sí, el problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de som massa gent a les cales ja arribant en veler, no?
1: Correcte, això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida i
0: no,
1: tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte, i d'esquí, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no, mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, però jo per mi lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
0: Tens ratpenats a la bassa, va bé,
1: sí, sí,
0: això
1: tant.
0: És
1: bueno,
0: un moment molt Disney,
1: de tant,
0: eh?
1: Tant. Sí. És fantàstic.
0: Que xulo.
1: Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ell el millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Bon
2: he de dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdia de la platja, sí. Banyar-se, a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
1: No està malament, eh? No està malament.
0: M'ha agradat això de... Jo, i repetir.
1: I repetir. I un dia rere l'altre.
0: Però fixa't que no, ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
1: Exacte. I a la platja.
0: Oh, i a la platja.
1: Tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany. Escoltem-la.
3: Per mi, el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
1: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix.
0: Petites coses, eh? Petits plaers de la vida.
1: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que es diu viatjar a Groenlàndia, pim-pam.
0: No està mal, Pilar, també bé.
1: Sí,
0: i crec pizza, que
1: ens
0: sense pizza, que no
1: vingui. Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, reconnectar-se, i tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
0: La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
1: exacte.
0: No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
1: Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i està sol, absolutament sol,
0: sí.
1: Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
0: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
1: fantàstic.
0: Nota.
1: Fins allà estarà, ara. Que tenim un àudio, ja veureu.
0: Ai, que bé, fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Eric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
4: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora, i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i, com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Eina Mallol, que ella és comunicadora.
5: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes, i l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
4: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites escales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padresur, com explica l'Àlex Rodríguez, que ell és guàrdia civil.
6: A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padresurf i caiac. Aquests són les meves dues activitats preferides de l'estiu.
4: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plans que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, Maria, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
7: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
4: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeologia. L'espeologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
8: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però L'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra. No?
4: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori?
1: Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
9: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant, doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha, doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar, doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser, doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
4: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
0: Doncs sí, Èrica, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Èric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora i des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot, i estem parlant de finals del franquisme, per tant hi havia com una eclosió cultural, en fi, que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol, i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui bé, s'ha publicat un llibre que de fet es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Una presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
1: Home,
0: i
1: tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només sí, quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
0: no demà.
1: Aquesta tarda, a partir de 8:15, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
10: Bon dia i molt, molt, molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
1: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol, que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
10: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè no, al Faristol, si hagués un local, perquè va ser una època molt especial, que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds, i jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber també, no? I, però clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat aquestes parets i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot lo demés.
11: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
10: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona, estava a Barcelona, i tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot, vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
11: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat, deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
10: Jo crec, els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, li agrada molt Itàlia. Jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys, vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests. I vaig descobrir això que les cases, la història té vida, està present. Quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquestes estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
11: Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
10: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
11: És una filosofia.
10: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, eh? No només aquí. Si mires per internet, Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu en certa part. Però chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li dona la volta, i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial, no?
11: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
10: Perquè és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra, perquè té les coses tenen vida pròpia, no?
0: Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses gastades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, eh? Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
10: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig jugar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia de fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no dir el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, l'alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern ha de ser de veure, no? I em va dir, mira, no, jo vull la casa com és, i fer el mínim possible per respectar l'estil original.
11: El faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
10: Sí.
11: Explica'ns aquesta aventura.
10: Bueno, un dia estàvem, els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja vam donar compte de que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants, perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra esperen un seu gin tònic o el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, dic, com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, és que això t'ho explico al llibre, però bueno, explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat, vivia a Salou, tenia una casa a Salou, es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final em va dir, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos, fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
11: Déu-n'hi-do.
10: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
11: Sí.
10: El Segarra i el David Nello, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a Torredembarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I bueno, després Això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir internet vaig investigar, no?, aquest mal, i resulta que no surt cap mal baixista dels Black Sabbath. Llavors...
11: No. Et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència d'aquest fet fortuit...
10: Va tindre cua, perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no?, m'han dit, escolta, i el mal aquest? Perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular, en 2 o 3 mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
11: Déu-n'hi-do. Sí. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
0: sí?
11: deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el coneixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries, i que de fet la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
11: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
0: Una abraçada.
12: Obert per vacances.
0: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens entrin un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el Camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el Cap de Pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors ha conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. Era l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa, el control, ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona esta del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. El segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de Successió, se construeix una primera fortificació, que ja serà el Cap de Pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com esta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble. Facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies, i hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El Cap de Pont també va patir aquesta transformació. va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Camp de Pont i el barri de la Creu. Fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'esta trajectòria, d'esta tradició, d'esta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre

0: bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri i la ciutat.
1: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

protegeix tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat que

El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar, a la cuina, amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna al retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calcular.

0: Colat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència, com qui menja un plat de verdura.
1: Com diríem ara, un de reaprofitament.
0: Sí, aprofitàvem, compràvem les aubergines, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà, i anàvem a comprar pues, aubergines, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies hi fèiem greixonera.
1: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
0: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rogonet de pa i la meva àvia anava guardant aquests rogonets que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la lleixonera, avui és diumenge, farem una lleixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava el foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell a estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous, com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també posaven sucre, per exemple, tantes cuillerades de sucre, i llavors tastaves.
1: Perquè això és dolç.
0: Sí, és un pastís.
1: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
0: Pues l'he feta de totes les maneres, tenint quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
1: Perquè també es pot fer amb enciamades.
0: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
1: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
0: Això mateix.
1: I que ho puguis repetir.
0: I res de passar-ho per minipiri ni res. Han de quedar bocins, esmicolats.
1: Que es vegi el tros.
0: Com si fos menjar per les gallines.
1: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou des de la companya Baja de Premià del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, però del 2024.
0: Ah, no és l'actual, eh? No és la del Christopher Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet de El Driver.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa.
0: Bueno, és Ulisses, no?
1: Sí, sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també ja han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem, Lídia, amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per a amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler.
5: Sí, sí, está Rafael, es una mía música.
1: És precisament música bastant experimental amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'ho anava a dir, música instrumental la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol a 2:15 de vespre al cinema Montgrí, però si la gent vol anar a l'activitat prèvia aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7. A la Fundació Vilacases.
0: Agafeu la referència si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, O Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà o, si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, a Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que en plan el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà, adéu.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta, amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo sóc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual. Vale, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir a la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però hauràs d'esperar molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Però vagin passant, adéu, adéu, anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, doncs posem una que no és de platja.
2: És un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que tenint la Montse i la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí, sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò en vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant que
0: fitxar,
1: aquest
0: fitxar.
1: Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me n'oblidava tu.
1: Molt ràpid, però sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això dels llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà
0: te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem a la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.

0: 11. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
1: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
0: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimarts 14 de juliol de 2026.
3: I avui tornem a tenir obert per vacances! Que no vau escoltar el primer programa? Que no ens seguiu a les xarxes? Quina vergonya! Ens trobareu a Instagram amb el nom Obert Vacances.
4: I també a la ràdio, al 90.7 FM, cada matí de 9 a 11. Iu! Així que benvingudes totes al 628è Infopodcast Cardedeu. Perdona, aquesta frase és meva.
3: Comencem, Susanna, què ens has d'explicar avui?
4: Doncs mira, que és el Dia Internacional de les Persones No Binàries i també és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria.
3: Iu!
4: També Santa Adela, i tal dia com avui, però de 1989...
3: L'Enric tenia un any.
4: ...presentava l'informatiu amb Pep Vila i ens explicava que s'estaven fent obres per remodelar la façana de l'església. I tu amb un anyet. Va, i acabem dient buscar aigua de juliol, cap pagès la vol.
3: Un anyet i mig, eh? Oh, sí, sí. Ja, perquè ara aixafa els camps, no va bé ara l'aigua. Bé, una mica... Jo l'agrairia, eh? Però...
4: Els incendis aniria molt bé.
3: Sí, sí, sí. Va, comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Cardedeu a través del Museu Arxiu Tomàs Balvei i Casal de Cultura Doctor Lleu d'Orella ha formalitzat un nou conveni de col·laboració amb les propietàries de la casa Golferics i Alqueria Cule... Caram, és que m'ho carden difícil, eh?
4: Cloèlia.
3: I Alqueria Cloèlia, per impulsar en definitiva i donar a conèixer el patrimoni modernista i noucentista de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall aquí a la vila, a Cardedeu. Aquest conveni té com a objectiu promoure la sensibilització vers el patrimoni cultural i arquitectònic de Cardedeu, a més de col·laborar amb activitats conjuntes entorn al modernisme i al noucentisme.
4: Col·laborar, molt
3: Morales.
4: Bé. Va, i passem ara a parlar del temps. A veure si no ens fregim.
3: Tot i que venim d'una de les pitjors nits de la temporada, sí, sí, sabem que ha estat una nit horrible, avui de dia serà l'última treva que tindrem abans d'una remuntada de les temperatures que es preveu dura, forta, llarga i extrema, com una pel·li porno. Aprofiteu, mainada, aprofiteu, perquè el que ve no té nom.
4: A veure, què vol dir això de la pel·li porno? Dura, forta, llarga i extrema. Va, parlem ara de coses més serioses. Parlem de l'horta. Mi vecino y su pepino.
2: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
3: Maria! Poseu aigua als ocells, als ocellets, alçada i a l'ombra. I sobretot aneu-la reposant com a mínim un cop al dia. Els ocells silvestres ho passaran realment malament, així que, ja que els hi han destrossat el seu hàbitat, com a mínim ajudem-los en moments com aquests.
4: Ja que els hi han destrossat el seu hàbitat.
3: Home.
4: Pobret.
3: Home, si vivim en un lloc vol dir que aquí abans hi havia arbres.
4: O no.
3: O aigomoll. O pastures. Sí, com sigui, era l'hàbitat dels ocells silvestres. Hi ha molts ocells que anien arran de terra.
4: Molt bé. Va, i passem ara al porta a porta. I avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I de farmàcies de guàrdia,
3: i evidentment,
4: doncs,
3: sempre es deixa el clink, clink, clink, clink.
4: El vidre comercial dels dimarts. Iu! És que els comerços ja saben que han de treure el vidre. Ho saben de memòria.
3: I els altres no? Estàs dient tonta a la gent que ha de baixar les altres coses?
4: Estic dient tonta. Estic dient que els comerços han de treure el vidre comercial un cop a la setmana. Els altres hem de treure això. Cada dia és una cosa diferent. Et pots embolicar més.
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Va.
4: Va, Palau, Gatell, Estalvi.
3: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li far 10 en un poble com Cardedeu. I començarem avui amb Vespres de Juliol, dansa i música. Aleta. Serà de 8 a 9.
4: Molt bé, i
3: a
4: on, Enric?
3: Amb la companyia Marc Fernández. Dansa i música en viu. Serà en uns 40 minuts per tots els públics i pensat per a més de 5 anys. Per tant, no és per tots els públics, senyors. De 0-4 us faran fotre. Serà el pati de l'Escola de les Aigües.
4: I ja, no tenim res més?
3: La calor ens afecta.
4: Molt bé, va, i amb això...
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consumir de proximitat i feu-vos sòcies.
5: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament...
1: Ràdio Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
3: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
2: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han pujat, han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis amb el Pla 4, amb el Pla Alfa a nivell 4 i 273 al Pla Alfa número 3. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa al màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'App.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas, i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, massa dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans,
6: A Callatenes només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia, una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu ja s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
4: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Illa ha dit que la integració és positiva.
4: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
13: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
14: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
13: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina, ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
16: Arribem en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
15: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
17: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data, a partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
19: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
18: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
20: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
21: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida i d'aquest
5: completes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més, 6 mesos o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
20: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
21: Els regidors Ambea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnar anant al fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem en Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
22: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
21: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 12 mesos de les eleccions municipals.
0: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Suda i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
24: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats a al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
23: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
26: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
25: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
27: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro.
2: El primer gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
6: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
2: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus a les persones i als esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
2: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
2: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
6: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
7: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
6: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de la Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
8: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
9: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
8: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
10: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
4: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
11: Ell ha dit que la integració és positiva.
4: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
11: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
12: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites

0: dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
1: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
2: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. Un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
4: Que arribem en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
3: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
2: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
5: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
6: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
5: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
7: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
8: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
7: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
2: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
9: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
9: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva

0: Tensió de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
1: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
0: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
2: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
0: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
1: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
4: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
3: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
1: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
5: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer en no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
6: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
5: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa. Que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
1: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
8: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
7: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la Integral Simfònica del compositor.
1: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenca les barreres entre el públic i artistes.
10: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà la edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
9: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
1: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
11: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
12: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
11: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
13: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
14: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
13: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
11: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
1: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa, edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: stress.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Querol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut a les 2 de la tarda i s'hi han desplaçat 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Els bombers expliquen que s'hi han destinat els recursos possibles en aquests moments i que no es descarta que s'hagin d'incrementar. A més, apunten que possiblement hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I és que les condicions avui són complicades. L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que s'enfilaran també en punts del Gironès o la Selva, on ja no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis en risc d'incendi forestal. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, expressat el seu compromís, a més, en el tercer sector.
3: El món viu una onada reaccionària que capgira els equilibris geopolítics de l'estat del benestar pel qual tenim lluitat. Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
2: A la plana política, el PSOE, que recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots, és una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot. Es tracta del primer sondeig després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació o suposada implicació el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox amb una lleugera davallada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. Esquerra Republicana puja 8 dècimes i supera Podem, i Junts en perd 3 i es queda amb 0,7. I darrer punt, perquè hem sabut tot just fa una estona que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial del 2026 de futbol aquest diumenge, que jugarà Espanya contra qui guanyi la darrera semifinal entre l'Argentina i Anglaterra. La pantalla s'ubicarà a les Corts, al carrer de Martí i Franquès, a l'altura del carrer Baldiri i Reixac, a tocar del metro de Palau Reial.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincident amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central, però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem de Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vilaem, un FM.
3: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
4: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa doncs, alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el Pla Especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
3: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eclan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
2: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal per la hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat confinament de les cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta. Els Mossos han evacuat també preventivament la casa de colònies Camp Micaló i el càmping Illa. Les persones al càmping s'han portat al pavelló de Sant Quirze i els a la casa de colònies Aigua Freda. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. El foc, de moment, crema una superfície aproximada de 70 hectàrees. Mentre, recordem, continuem pendents de l'incendi de vegetació. També el terme de Querol a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut, en aquest cas, a les 2 de la tarda i treballen 43 dotacions. I també almenys 8 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra, a Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 3 de la tarda. S'hi han desplaçat els bombers. Fins al moment s'ha traslladat una persona en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També s'ha dut fins a l'Hospital d'Olot 7 ferits més en estat menys greu. Més qüestions també d'altres àmbits. En aquest cas parlem del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que ha alertat que la productivitat, l'habitatge i les desigualtats limiten el benestar dels catalans, malgrat que l'economia catalana creix i la taxa d'ocupació és a prop del màxim. És la conclusió principal de la memòria socioeconòmica i laboral presentada avui. Escoltem el president de l'ENS, Ciriaco Hidalgo.
3: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
2: I a Mollet avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament per demanar el suport de les administracions en aquesta lluita que ja fa temps que tiren endavant. I Tortosa ultima els detalls per encetar la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat al segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials que fins ara estaven en estat de rehabilitació.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi que crema des de les 3 de la tarda, aproximadament a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha obligat a evacuar tant un càmping com una casa de colònies i a confinar diverses cases i un hostal. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda. Doncs, de moment, l'última informació dels bombers és que ja s'han cremat unes 70 hectàrees. Estan treballant per encerclar el perímetre d'aquest incendi, que encara està actiu, no està controlat. S'han evacuat dos punts crítics. A part dels que comentaves, també hi ha el CREA, el Centre de Menors Tutelats de Puigdolena, que s'ha hagut d'evacuar per la proximitat de les flames. També s'han confinat les cases del Pla de Casanova, un hostal rural, cases del Pla de Casanova, un hostal rural, i les flames avancen de moment ara en direcció al terme municipal de Sant Martí de Centelles, ja a la comarca d'Osona, i esperem que hi hagin properament noves novetats dels bombers de la Generalitat per conèixer com avança la situació d'aquest incendi forestal.
2: Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentíem, estem molt pendents a veure com evoluciona. I és que l'onada de calor arriba avui al pic de temperatures. Avui, a punts del país, s'estan assolint temperatures superiors als 40 graus. Els municipis on el termòmetre s'ha enfilat més aquest matí, de moment fins al migdia, són Anglès, a la Selva, en 42,4, Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 41,9, Vacarisses, al Vallès Occidental, 41,8, o Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 41,6. Hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Parlem de la plana política. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte al baròmetre del juny. En canvi, el Partit Popular perdria dos punts i se situaria el 25% en estimació de vot. Tot plegat, segons els sondeigs del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, aquestes dades suposen una distància important, gairebé de 6 punts. Es tracta del primer sondeig que es fa després de la condemna de presó de l'exministre de Transport José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. I el nou Sant Jordi tindrà un màxim de 9.000 espectadors de capacitat amb l'objectiu d'atraure tants noms internacionals com tele local. Avui s'ha presentat el projecte escollit per reformar la sala de concerts de l'estudi barceloní de Jorge Vidal. La proposta vol convertir el Sant Jordi Club en la primera gran sala de l'Estat concebuda per grans institucions.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzat cap a 8:45 de la nit el foc que crema des de les 3 de la tarda a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, i han obligat a confinar un hostal i algunes cases aïllades i evacuar un càmping i una casa de colònies. De moment, els confinaments es mantenen per precaució. El sotsinspector Joan Riguis ha explicat que el dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua i 12 bombarders, i que les agrupacions de defensa forestal de la zona els estan donant un cop de mà. A partir d'ara, l'objectiu del cos és mantenir les flames dins del perímetre.
3: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i el nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també que totes aquestes masies i aquests centres en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació és mantenir aquests confinaments.
2: Pel que fa a l'incendi de Rubió, que es va declarar ahir, els bombers l'han controlat abans de les 9 de la nit, afectat a 47 hectàrees. I les dues represes de foc d'aigua Múrcia, Carol i Pontons, estan estabilitzades. I avui jornada de calor intensa a Catalunya, que ha deixat una màxima de 42,4 graus anglès a la selva. S'ha passat dels 40 a bona part del país en aquest nou dia d'estiu. A Sant Salvador de Guardiola, al Bages, s'han assolit els 41,9. S'espera una nit de calor nocturna, també de matinada, i de cara a demà dijous hi haurà calor intensa, però restringida a les comarques de Ponent. 107 municipis de 17 comarques estaran a nivell 4 de risc d'incendi forestal demà. I 13 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra, a Olot, a les 3 de la tarda. Segons el balanç, han traslladat en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els restants estan a l'Hospital d'Olot. I pendents, demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà dues sentències sobre la llei d'amnistia, donant resposta a les qüestions prejudicials que li van plantejar des del Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, i resoldrà els dubtes sobre si la llei és compatible amb el dret de la Unió Europea. Darrer punt per agafar el futbol. Anglaterra i Argentina juguen des de les 9 el passi a la final del Mundial de Futbol des d'Atlanta. De moment el marcador està 0. D'aquí sortirà qui s'enfrontarà diumenge amb la selecció espanyola.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu

L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que, amb el pas dels anys, es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè, a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril, fem la setmana esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és secuar encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist. Perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui, tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia. Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses i així no es pot parlar de res.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos, us deixem amb més música dedicada a l'amistat.